brr, bang, steng, daga, duga, diga, dang, dong, diga, diga, dang, dong, duga, diga, dang, dang, duga, diga, dang, dong, diga, diga, dang, dong, diga, diga, dang, dong, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga, dang, duga, diga,